0: Muita música
1: e interatividade.
0: Tá na Blau?
1: Tá legal. 97.9 FM. Rádio Blau Nunes.

Muita música. Muita música. E interatividade. Tá na Blau? Tá legal.